0: Gandia, un grup pioner de la Policia Nacional, ha permès esclarir 41 robatoris amb violència de rellotges de luxe, deixant 34 sospitosos detinguts en els primers 4 mesos de 2026 per la seva presumpta relació amb aquestes xarxes criminals de caràcter itinerant. Part d'aixòs robatoris, sobretot en zones turístiques, es van registrar en diverses províncies, entre elles la d'Alacant. A més, s'han identificat altres 43 persones que estan pendents de detindre. I sàpiguen que a Torrevieja la Plataforma per la Sanitat Pública ha denunciat el cas de José Luis, un home de 81 anys amb un tumor maligne que ha estat més de 2 anys en llista d'espera per a ser atès per un especialista, malgrat, diuen, haver presentat més de 20 queixes durant eixe temps. Els contem més coses. El nombre de viatgers en transport urbà per autobús va pujar un 5% al març en la Comunitat Valenciana respecte al mateix període de l'any anterior, fins a registrar una xifra de vora de 7 milions de passatgers, segons l'Institut Nacional d'Estadística. I al Palau Provincial d'Alacant s'està presentant l'exposició Alquímia 25 en emblemes de Ramon Pérez Carrió, amb la presència de l'artista, i a València es donen detalls de l'estrena de l'òpera Medea al Palau de la Música. Per cert, que el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, assisteix a estes hores a l'acte d'inici del projecte industrial Amunt de Campofrío. Bon dia.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Gandia, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno.

0: 12, 36 minuts i comencem en el primer contingut d'avui, d'este dimarts, d'este 12 de maig. Ja tenim així a la regidora, és un plaer tindre-la com sempre, a Maribel Codina. Bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Ivan.
0: Pues ja està ahí, ja ha arribat una vegada més, ja és la número 11 de la Fira de la Gent Gran, que serà demà i el dijous a la Casa de la Marquesa, així al costat dels estudis. I com farà bon temps, pues, perquè després de lo que va caure el dissabte, pues ja ve que, mare meva, jo estàvem parlant fora de micro i dic, Maribel, com heu clavat tot això en la programació? Són dos dies soles.
1: Pues la veritat és que tenim que donar les gràcies a les coordinadores de centres de convivència, a part de la implicació, la dedicació i el carinyo que traten la fira, els usuaris, és que a voltes he anat a voler-los ensenyar, és l'alegria que tenen de participar, de cooperar, estan mirant-se els trajes, els complements. Demà serà una festa total, total.
0: Se ho miren tot, se ho curren.
1: Jo ho plantejo igual que els xiquets de fi de curs.
0: Pues és un festival de fi de curs.
1: Un festival de fi de curs igual, però en aquesta harmonia, alegria.
0: Exacte.
1: Demà, de veres, convidem a tota Gandia i a tots els que puguin assomar-se perquè serà molt bonic.
0: Pues sí, és així al costat, és en la Casa de la Marquesa, vull dir, més cèntric no pot ser. I, bueno, contamos la programació perquè, bueno, jo estic mirant així, ja està, diguent-te fora de mi, dic, com heu clavat tot això en dos dies? Com ho puc fer?
1: Sí, pues, el que sí que es diguen, dic, per favor, que no duren més de 20 minuts, perquè si no tots volen ensenyar i ensenyar tot el que fan a lo llarg de l'any, perquè el primer que farem és un acte inaugural, es donaran els premis perquè Conxín, te dic, perquè ho ha fet molt guapet el dibuix de la samarreta, és Conxín Camarena, i després tenim a... perquè també el que volem que el presentador siga gent gran i és un usuari de la gent gran, serà José Bernabé, Berna per als amics, i després també que tenim el cartell i estríptics de la fira, que és un cartell molt bonic i a part és un homenatge.
0: M'encanta molt la foto.
1: L'ha fet Enric Furió, que és un usuari de centres de dibuix, i li l'ha fet a Andrés, que Andrés era una persona emblemàtica en el centre de Corea i anava en una il·lusió sempre a les classes en 93 anys. Va faltar l'any passat i Enric li ha volgut fer l'homenatge i així té el cartell guanyador de la Fira de la Gent Gran.
0: La veritat és que, t'ho dic, estava mirant-ho i m'encanta molt la foto, com està, el cartell com està ahí pintant. I, sí.
1: Pues és que és el centre, tal qual. On s'assentava, el cavaller, tot conforme ho tenia. Sí.
0: Pues, bueno, contamos la programació, des d'un show cooking de fideuà, una masterclass de yoga...
1: Pues donarem la benvinguda, donarem els premis a tots els que han participat en el concurs de dibuix. Després lo que clar has dit, que tenim la classe de ioga, tenim la presentació de la fideuà perquè la gent la vega com està cuinant-se, i després es donarà una degustació. Després també tenim ball d'exhibició de sevillanes, tenim country, tenim dansa de rapsòdia, també la batucada d'Espurna. És, ja t'he dit, que és un sinfí d'activitats de dimecres a dijous meravelloses. Després, el dijous, per la matina, a les 9:30, n'hi haurà una caminata. La gent que li agrada anar a caminar s'unirà i serà des de la Marquesa en companyia de la policia, tenim un recorregut.
0: Clar, sí.
1: I es farà la caminata i després una altra volta, pues, exhibició de pintura, la masterclass de Fic Flam, Zumba... danses valencianes, ball en línia, tenim, bueno, sí, n'hi ha que vindre, sí, n'hi ha que vindre i disfrutar.
0: Això del Fit Flam, què és? Tu pues, saps el que és?
1: Sí,
0: que jo m'he quedat i ho dic,
1: sí,
0: què és?
1: Pues t'assentes, és una caïda, sí. I la música sevillana i, o sea, fas molta gimnàsia.
0: Ah?
1: Sí, és gimnàsia passiva,
0: mai
1: però...
0: Mai ho havia sentit.
1: Pues molt, molt demandat, de veres.
0: Ah, pues.
1: La gent, n'hi ha gent que diu, l'any que ve me torne a apuntar perquè m'agrada molt.
0: Pues mira, la caminata és a les 9:30, si anarem recalcant, la caminata és a les 9:30.
1: Sí.
0: cal recalcar que n'hi ha que portar roba còmoda, crema solar, perquè
1: aniran en la samarreta que s'ha fet, perquè borra, a cada un se li regala una samarreta de la fira.
0: Exacte, roba còmoda, evidentment, sí. Crec que porten crema solar perquè demà farà sol, demà i el dijous
1: ho tindrem bé.
0: Farà bon dia. Una gorra, també una botellita d'aigua i calçat adequat, unes sabatilles esportives, per exemple.
1: Clar, i després ja venen ací a la Marquesa i fan les activitats, perquè clar, en el ball i tot, la gent pot participar, pot agarrar una cadira i també fer lo mateix que estan
0: sentat,
1: fent.
0: Per exemple,
1: efectivament,
0: sí, clar.
1: Efectivament.
0: També ve que per la vesprada, el dijous, n'hi ha una actuació del grup de danses valencianes, que corre la direcció és a càrrec de Joan Vimengual, també sí. N'hi ha un de ball en línia. Això és en el centre de Marxuquera, doncs pues així.
1: És que tenim quatre centres. Tenim Marxuquera, Grau, Roig de Corella, tota així la Marquesa. Durant tot l'any estan treballant i demà i després demà fan la exhibició.
0: Durant tot l'any estan en el seu centre de en el centre social i aquest dia venen així.
1: Efectivament.
0: Ho congregueu tot així a la casa de la Marquesa.
1: Perquè tot el món puga disfrutar de les activitats que estan fent durant l'any.
0: Sí, perquè com sabem, cada barri té el seu centre social, sí. Per exemple, si en el Raval també el tenim, i clar, per exemple, el dijous a les 5 i quart, ball en línia,
1: sí.
0: Centre social de Marxuquera, que vindran a la Marquesa,
1: sí,
0: 10
1: sí.
0: Minuts després, ara hi 25, exhibició de balls de saló,
1: sí.
0: Del Centre de Convivència del Grau i de Roig de Corella, també sí. A la casa de la Marquesa.
1: Vindrà Espurna en la batucada,
0: sí,
1: d'Espurna.
0: Exacte, és el que està anant jo mirant.
1: Sí. Després espectacle de cabaret, la música... Però ja t'he dit que van, a part de coordinats, ben,
0: sí.
1: Ben, molt elegant, perquè se ho treballen tot. I la coordinació i la manera de vestir tot.
0: Perquè
1: el vestir, els complements...
0: Un espectacle d'Eurovisió a les 6 de la vesprada, a les 6 i 10 el cabaret,
1: sí.
0: A les 6 i 20 bingo.
1: Bingo és que Autotecno
0: sí.
1: Fa un sorteig,
0: clar.
1: I el que li toca és, són 5 minutets. Ells van regalant unes papeletes durant els dos dies i
0: sí.
1: Ese dia sortegen algo que tenen en el seu igual.
0: A les 6 i mitja també tenim una actuació de Manu León, un concert internacional de guitarra, que és catedràtic de guitarra flamenca i clàssica. I, com havies dit tu, al final, qui estarà?
1: Rosa María Lobo, que és...
0: Un estandard,
1: eh? Efectivament, jo és el que dic, no se l'ha pergat, perquè és una dona de 80 i algo de anys, amb molta vitalitat. És una dona que pues, ha estat en la OTI, ha estat en el de Benidorm...
0: En el Benidorm Fest, bueno, sí. En el festival de Benidorm... Ara és el Benidorm Fest, però abans... Pues,
1: una
0: és...
1: dona emblemàtica,
0: sí, sí.
1: De cançons que tot el món sap i segur que les cantarà. I a part, el que volem nosaltres donar és pues, a la gent gran donar-li el seu valor, però això de l'edat a nosaltres, quan més major és, més agraïts estem de que estiguin amb nosaltres.
0: Sí, sí, sí. I ja també veig així que, bueno, fora d'esta fira, que són és demà i el dijous, n'hi ha com unes activitats complementàries, no, Maribel? Doncs
1: pues nosaltres el que farem el dissabte,
0: sí.
1: Per acabar la fira el dissabte, el colofón més gran, que estan convidats tota la gent a que vinguin a disfrutar d'Elena Bianco. És una entrada gratuïta. Elena Bianco, que jo crec que la coneix tot el món, però a part ella estava en los mismos, sobretot una dona també emblemàtica i també pues, molt coneguda. A part d'això, tenim
0: sí.
1: També l'exposició dels quadros que han participat en de la Fira del Major, que ho tenim,
0: sí.
1: Ho tenim en el carrer, en el hall del Tossal.
0: Del Tossal, sí.
1: I després tenim Mirades d'en Gandia, que és ja han fet la inauguració de tots els centres, tots participen, els centres de Esquadra, i el CEAN també, el CEAN que està en la República Argentina,
0: sí, sí.
1: També participa
0: sí.
1: I també actua en la fira. Entonces, tots estos estan en el claustre de la biblioteca.
0: La biblioteca municipal, que com
1: sí.
0: Saben, està en la plaça, bueno, en la placeta dels Colomets, Mirades de Gandia. L'exposició, sí, és el 29 de maig quan s'inaugura o no?
1: No, ja està.
0: És que s'hi fica el 29 de maig, però
1: sí.
0: Estarà oberta, per a que ho sàpiguen, estarà oberta fins al 9 de juny,
1: de
0: no?
1: De juny, sí, sí.
0: I després, com ha dit Maribel, exposició de treballs presentats al concurs Cartell Fira Gent Gran, que està
1: en el hall
0: en el, exacte, allí
1: de
0: baix,
1: la universitat.
0: En el carrer Tossal, en el carrer Peatonal, des del 28 d'abril fins al 20 de sí. maig, fins al dia 20 d'aquest mes.
1: La gent ja pot ja gaudir d'aquesta presentació.
0: Ja porten dos setmanetes més o menys i encara queda, poden anar fins al dimecres de la setmana que ve per a veure aquesta exposició que estarà, com diu Maribel, en el carrer Tossal, en el número 8, que és la universitat.
1: I també el que volem donar agraïment és als estants, que n'hi ha 14 estants, pues està Itàlia, la Residència Nova, està Radars, que és per la soledat no desitjada
0: de Gandia, Radars, que...
1: Exacte, la farmàcia, de seguros, tenim viatges, tenim de tot, perquè la gent gran, si vol anar a fer un viatge, tindre les ofertes i... 14 estan, que també tenim que donar les gràcies per estar apoyant a la Fira de la Gent Gran.
0: Pues Maribel Codina, com sempre, és un plaer que, sobretot, que vingues així a visitar-nos a la ràdio, i pues el temps va acompanyar perquè va fer
1: esperem,
0: molt bon temps.
1: Perquè l'any passat dels dos dies van tindre que fer-ho tot en un dia. L'any passat el primer dia mos va ploure. També va ser un èxit, perquè lo que el comente, agrair a tots els usuaris l'alegria, la col·laboració i aquesta festa que fan, que
0: el convoi que diu Balbina moltes vegades.
1: Efectivament, ese convoi mos el transmeteixen i és un dia de dos dies de festa, però bona festa.
0: Pues Maribel Codina, com sempre, moltes gràcies per vindre així a visitar-nos i segur que va tot molt bé.
1: Gràcies. Vos esperem. Gràcies.

0: la tarde, 11 minutos, y en fin, continuamos haciendo un seguimiento con la huelga indefinida de momento, que nosotros sepamos, de todo lo relacionado con educación. Ayer conseguimos contactar en plena manifestación, ya oísteis el ambientazo que había. Después me enviaron imágenes de la plaza de San Agustín y esto te hace pensar que esto va en serio y que, por otra parte, ya era hora de que fuera en serio. Bueno, nos hemos puesto en contacto con Emili Morán. Emili, benvingut a Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bé, molt bé, sí. Ahir va ser la gran manifestació en València i vaig escoltar el company Carlos Fuster del Tirant en plena manifestació. Jo estic més tranquil. Jo estic en el pati de l'Institut Maria Enríquez perquè estic de serveis mínims, o sigui que tinc davant dels meus ulls ara mateix pues, com està evolucionant la jornada de vaga.
0: A ello de ello, contamos, com està evolucionant?
1: Doncs mireu, així almenys en el nostre institut, en l'IES Maria Enríquez, l'institut està pràcticament paralitzat en la seva acció educativa, com us ho diria jo. En alguna classe estan fent classe, alguns alumnes majors estan fent algun examen, és a dir, els que estan acabant segon de batxillerat, etc. Però tinc davant de mi mateix els alumnes que han vingut de la resta de cursos, doncs en el pati, jugant al baló, xerrant, etc., perquè no tenim prou professors per a atendre-los en les classes. És a dir, no podrien estar atesos dins de classe en un professor de guàrdia o de serveis mínims, de manera que l'únic lloc, entre cometes, on podem tindre'ls vigilats d'un cop de vista, com estic fent jo ara mateix, és en el pati de Maria Enríquez, que a més la gent de Gandia ho coneix, dels concerts de la Fira, etc., fins i tot sense que no han estudiat així. És un pati ben gran.
0: Els és alumnes, que la de concerts que ha fet jo, que ha muntat jo ahir en aquest pati.
1: Exacte. Pues els alumnes estan, a més fa bon dia, estan molt a gust així en el pati o jugant al futbol o baix d'un arbre, però ja vos dic jo que això no és educar, és a dir, això és assegurar-nos de que els alumnes estiguen atesos, de que no passi ninguna cosa rara, però classe, la major part dels nostres alumnes no han rebut classe avui, com a conseqüència de la vaga indefinida.
0: Miri, com funciona el tema? O sea, sabent que esteu de vaga, malgrat tot, els alumnes acudeixen al centre?
1: Sí, però ni en aquest sentit hi ha una diferència respecte del dia d'ahir. Ahir n'hi havia una vaga d'estudiants convocada i, per tant, els cursos a partir de tercer de l'ESO, doncs, molts alumnes van decidir no vindre per vaga. Avui no han vingut alguns alumnes, però en principi la vaga és de professors, és a dir, els alumnes de primer i segon d'ESO han de vindre perquè no tenen dret a la vaga en cap dels casos. A partir de tercer de l'ESO, quart, etc., han vingut en molts casos sense saber, fins que no ha arribat cada hora de classe, si els seus professors de cada assignatura estaven fent vaga o no. I en aquest sentit està sent la dinàmica de cada dia, de cada hora, és que arriba l'hora, els alumnes van a la seva classe a veure si tenen classe amb el seu professor, si està el professor fan classe, però això està passant molt poc en l'institut, i si no està el professor i no poden fer classe, no tenim prou professors per atendre'ls i estan en el pati amb els professors de serveis mínims o de guàrdia o qui estiga, controlant, o sigui, atesos, que és un poc l'eufemisme per a assegurar que no estan fent ninguna maldat, però així classe no s'està fent.
0: O sigui, passa un poc com en medicina, no? N'hi ha serveis mínims.
1: Sí, però els serveis mínims, clar, no pots atendre...
0: En educació no els acaba de veure, no sé per què.
1: Sí, el serveis mínims vol dir una cosa, i és que personetes de 12, 13, 15 anys no es queden soltes per ahir. És a dir, la responsabilitat de que aquestes personetes estiguen ben atesos, etc., és del centre, és a dir, els professors que estan de serveis mínims s'asseguren de que estiguen bé, qui vol estudiar està estudiant, qui té feina que fer està fent-la en una classe o el que siga, però la major part dels alumnes no són prou de serveis mínims, no estan donant classe i estan així, pues, sense conflictes, sense clavar-se en líos, si tenen alguna necessitat, criden a casa i les famílies venen a recollir-los, és a dir, estan atesos. Els serveis mínims en medicina, clar, tu no vas allí a que no el curen. Si saps que no tens cita, pues a lo mejor te l'estalvies. Això és diferent. Això són persones menors d'edat de les quals ens hem de fer càrrec. No han donat la seva classe de matemàtiques o d'anglès, per exemple, el cas, però estan dins de l'institut i com si fora o una guàrdia o, millor explicat, un pati.
0: Pues d'alguna manera pareix ser que en tots els puestos està passant el mateix, no? Però que tu comptes del Maria Enríquez, es veu que són escoles, instituts... Bueno, la universitat pareix que està un poc excluïda de tot este rotllo.
1: Sí, fins on sé no és una vaga del professorat universitari, és a dir, és infantil, primària i secundària, i és que, clar, no podem fer altra cosa, és a dir, no n'hi han professors, o sigui, que han fet la vaga precisament per això, o sigui, que tants professors estiguen de vaga com estan, fa que la major part dels alumnes, la major part de les hores, no tenen classe, no poden rebre classe. I no és com un dia que s'hagi constipat gent en hivern, que n'hi ha equips de guàrdia que atenen a les 4, 5 o 6 classes que no tenen professor. Així són moltes més classes les que s'han quedat sense professor i en aquest sentit l'activitat educativa està pràcticament paralitzada.
0: Bé, i ha hagut algun avanç en les negociacions amb la Conselleria d'Educació?
1: Si els ha hagut, a mi no m'han arribat. És a dir, he estat pendent d'això i no de si n'hi ha negociacions o no, però jo no sóc conscient de que n'hi hagi hagut avanços respecte d'ahir. I en aquest sentit, en indefinida, la paraula ho diu tot. Seguirem avant, o sigui, en les nostres reivindicacions i fent vaga fins que es negocie i comencen a aconseguir-se algunes coses, perquè a més el company al que vau entrevistar ahir ho va explicar molt bé, però a mi em toca repetir-ho. Esta no és una vaga només per a millorar les condicions econòmiques del professorat, que també. Així necessitem recursos i no només volem dir el sou de cada professor o mestre que treballa, sinó que necessitem classes que tinguin menys alumnes per a poder atendre'ls millor, més professors i mestres per a atendre aquestes classes amb ràtios reduïdes, més professors de suport, perquè així moltes famílies que m'estiguen escoltant segur que volen que el seu fill o la seva filla se'ls trate d'acord a com és, a com aprèn ell, a quines són les seues circumstàncies personals. Això és molt difícil de fer quan tens 30 persones dins d'una aula. Quan tens 30 persones dins d'una aula, les matemàtiques o l'anglès o el castellà es donen a granel, com si digueren. I així el que necessitem són especialistes de suport, atenció individualitzada... Tot això són paraules molt boniques que després es queden en no res si no aconseguim els recursos que necessitem per a atendre els xiquets. Baixada de ràtios, professorat de suport, millors infraestructures... El Maria Enríquez s'ha actuat en alguns aspectes. Ja no és el mateix institut que fa 50 pocs anys quan el va inaugurar, però n'hi ha encara moltes reformes pendents de fer, per exemple, el nostre institut, i comença a ser important que es faça o un altre pla edificant o alguna classe d'acció equivalent per a millorar les infraestructures educatives. Avui he dit que fa molt bon estar així en el pati de la Maria Enríquez, que no és on haurien d'estar els alumnes, haurien d'estar en classe. Però d'ací molt pocs dies o setmanes començarà a fer una calor insofrible en les aules d'aquest institut i de molts altres instituts i escoles. I sobre això també s'hauria d'actuar i no és cap novetat. Hi ha molts que estan de les temperatures de fa temps.
0: Sí, ens consta, jo tinc una amiga professora en Ontinyent, que allí saps que en hivern sol apretar prou la fred.
1: Fa més fred que a Cinglà.
0: Pues diu que es va portar una estufeta de casa pa la classe i que li van cridar l'atenció que diuen que consumia massa electricitat. Jo vaig flipar color, vaja.
1: Jo sempre ho explico de la següent manera, que és que si els xiquets votaren, no dic que sigui una bona idea, és només un exemple, a partir dels 12 anys, no tindrien les condicions en classe que tenen, perquè les persones que treballen en una oficina, en un hospital, en un servei públic o privat, no treballen en les condicions en les que estan així 30 personetes en la classe estudiant.
0: En resum, com no voten, que les den.
1: Pues això, jo no vull dir-ho així, perquè sé que no estan...
0: Però jo sí, que jo no soc professor, jo puc dir-ho.
1: Pues tu pots dir-ho. Però per què? Perquè en el fons són condicions com fa 40 anys. I així hi ha molta gent que diu, ah, pues quan jo era jove érem 40 en classe i no passava res. Però això és enganyar-nos. Mireu, no conduïm els mateixos cotxes que fa 40 anys. No vivim en les mateixes condicions que fa 40 anys. La societat avança i cada volta demanem més per als nostres fills, per als nostres alumnes en el nostre cas. Per tant, no serveix educar la gent com l'educàvem fa 40 o 80 anys, ni en condicions d'infraestructures, ni de temperatura, ni de metodologies, ni ràtio, ni res. I jo crec que això mos hem d'espavilar. Jo sempre ho dic, quan ve alguna persona nova a l'institut, que està venint molta matrícula sobrevinguda, això no és exclusiu del Maria Enrique, que està passant en tots els centres de Gandia, més en els públics que els privats. Està venint molta gent nova. Cada personeta que entra per la porta del meu institut, jo vull donar-li la millor educació que li puga donar, la millor possible. I ara obric un parèntesi en valencià, val? Que és un altre punt pel qual se'n paga. Jo a cada personeta vull el millor. El que passa és que si el primer que faig és acompanyar-lo en una classe on ja n'hi ha 29 i aquesta personeta és la que fa 30, tota la bona voluntat que la tenim s'acaba ahí, perquè a lo millor és una persona que ha vingut de l'altra punta del món, de Pakistan, de Venezuela, de lo que siga, i necessita uns recursos especials i una ajuda extra que no mos dona fa... Ho omplim a base de bona voluntat, i és mala senyal quan en una empresa, en un negoci o en un servei, comences a dependre de la bona voluntat de la gent i no de que n'hi hagi els recursos per a fer la feina bé, això és mala senyal. I és el punt en el que hem arribat en educació des de fa temps.
0: Bueno, doncs pues d'alguna manera continuem fent el seguiment perquè pareix que això va per a llarg. Jo, per lo menos, jo tinc actes a fer fins el divendres, el qual no vol dir que la vaga s'acabi el divendres ni moltíssim menys. Per a demà dimecres, què hi ha?
1: Doncs per a demà dimecres crec que tenim una assemblea en Palmera, però no estic segur, en pilles, que ho hauria de veure en el mòbil i el tinc així en l'orella. Però efectivament,
0: t'ajudo jo, hi ha una passejada sí? Entre intercentres, o sea, d'uns centres als altres, supongo que per a canviar opinions i per controlar com va com
1: sí,
0: van,
1: mateix,
0: la vaga, no? Estan pensant les
1: estadístiques de la vaga. Avui mateix han vingut passejant els companys de distint institut, han vingut fa una estona així a la porta de l'institut, pues això, a reivindicar i així a saludar-los, perquè ja el dic, jo estic fent el seguiment de la vaga, però avui m'ha tocat fer els serveis mínims i els he mateix. O sigui que així, mentre no hi hagi moviment, mentre no s'aconseguissin coses, la voluntat del professorat és seguir fent vaga per a demanar millors condicions professionals, millors condicions educatives per als nostres alumnes. I en algun moment vull pensar que la Conselleria d'Educació es donarà per al·ludida i almenys negociarà, és a dir, començarem a veure què es pot aconseguir i com.
0: No, doncs continuarem fent un seguiment i espere que aconsegueu totes, si són totes millor, o el major nombre possible de reivindicacions, que per una altra part me pareixen molt, molt justes tots. Moltes gràcies.
1: Això volem, gràcies a vosaltres.
0: Emili, una abraçada, adeu.
1: Adeu.

0: que afecten a tots.
1: És una vaga indefinida, són molts dies i les famílies estem adaptant-se i estem fent el que puguem. Els alumnes estan sense, bueno, en serveis mínims, la presència de docents també és mínima i avant, anem a continuar fins que la conselleria decidisca què fer.
2: Una vaga educativa que està sent recolzada, com estem comptant-los, de forma quasi unànime, i diguem quasi perquè des de FAPA, Gabriel Miró d'Alacant, han felicitat el professorat que no l'ha secundat. Aquest col·lectiu de mares i pares d'alumnes entén que la vaga és un dret, sí, però diuen que és major el perjudici que l'atur li pot fer i li pot causar als alumnes. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
3: Son palabras de la secretaria general de esta AFAPA y presidenta a su vez de la COVAPA, Sonia Terrero, que también denuncia que entre las reivindicaciones está camuflada la exigencia de que se derogue la ley de libertad educativa.
4: Unos tienen derecho a la huelga, otros tienen derecho a la educación y para representar a las familias y por ende a sus hijos. Lo que no podemos es secundar ni apoyar algo que va contra sus propios derechos o el derecho a elegir la lengua vehicular de nuestros hijos en la enseñanza.
3: En este punto, Terrero ha reprochado a los sindicatos que cuando las familias han defendido los derechos de los alumnos no han contado con el respaldo sindical.
2: Y hoy la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha retret al Partit Popular precisament que ataque als docents en vaga, als que ha agraït, diu, la seva implicació.
5: Tanto la educación pública como la sanidad pública acaban siempre resintiéndose de las políticas del Partido Popular. Es la historia que se repite y hay otra que se repite permanentemente con el Partido Popular y es atacar a quienes de una manera justa y de una manera legítima se manifiestan y además por una causa justa que es para el profesorado pero también para las familias.
6: Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunidad Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
2: La Conselleria de Sanitat va remetre la nit al Centre Nacional de Microbiologia la tercera mostra presa a la pacient de 32 anys que està ingressada a l'Hospital Sant Joan d'Alacant per sospita d'antivirus. La dona continua asimptomàtica. Una vegada que es conega el resultat, Sanitat diu que informarà de les mesures que s'adoptaran. Alacant, última hora, Pepe Requena.
7: Las dos pruebas anteriores practicadas a esta paciente resultaron negativas, tanto la que se le efectuó el sábado como la del domingo. Una vez se comunique el resultado, desde el Centro Nacional de Microbiología se tomarán las medidas adecuadas, según ha confirmado la delegada del Gobierno en la comunidad, Pilar Bernabé.
5: Estamos a la espera de la última PCR y a partir de ahí se procederá con el protocolo establecido y aprobado por el Gobierno de España con las comunidades autónomas y por lo tanto esperamos que todo transcurra con la normalidad que está prevista que así sea.
7: Recordamos que la paciente ingresada había compartido un vuelo con una de las pasajeras del crucero Ondius que falleció.
2: I obrim ara pàgina política. El síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, ha assegurat que el canvi polític en la Comunitat Valenciana és possible en les eleccions autonòmiques de 2027. La seva intenció, si així ho ratifica la coalició, és ser candidat i convertir-se en el pròxim president de la Generalitat. Ho ha traslladat avui en un encontre en un desdijuni de Nueva Economía Fòrum a València. Núria Moreno.
8: Sobre si governaria amb els socialistes, simplement ha dit que la seva secretària general, Diana Morant, seria una gran vicepresidenta. I ha fet una crida a l'esquerra. Generem il·lusió perquè l'electorat no es quede a casa.
9: Hi ha molts que ja estan convençuts de que hi ha que eixir a votar. Crec que cada dia hi ha més gent convençuda que, com diem en l'argot taronger, hem de replegar hasta les de terra per a propiciar el canvi polític en esta terra. I crec que la gent està replegant hasta les de terra. Hem de fer l'esforç d'il·lusionar, de crear una alternativa. Així no han hagut eleccions anticipades com en altres territoris perquè no el tenen clar.
8: El Partit Socialista no ha tardat a respondre. Joan Baldoví, el síndic dels socialistes, José Muñoz, nega que els votants del seu partit estiguen decebuts i replica que qui seria un bon vicepresident seria Baldoví respecte de Morant.
2: I el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà farà que la campanya de l'arròs d'enguany siga un 7% més cara que la de l'any passat. L'Associació Valenciana d'Agricultors preveu un gasto total al voltant dels 3 milions d'euros. Ramon Pérez.
0: Destaquen la pujada dels costos de producció, entre ells el gasoli i els fertilitzants, però parlen també d'encariments per eixamplear la mà d'obra. Ara, el responsable d'arròs d'Ava, que és José Pascual Fortea, espera que els preus de compra-venda acompanyen

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i arrenquem este programeta, mitja horeta d'informació regional. Avui en un programa en el que ja saben anem a conèixer de la mà de Núria Moreno projectes interessants amb Caixa Popular i històries d'estes que mereixen la pena ser contades, que impacten i de les que aprenem i emocionen molt. Andrea Gut, bona vesprada.
2: Bona vesprada, companya. Sí, parlarem amb Carla Maronda, una jove de Xàtiva que en 2024 va patir després d'una operació una sepsis a causa de la qual va perdre les mans i els peus, i després, gràcies a una associació que va crear que es diu Tus Manos Son Mis Manos, ha pogut costejar-se aquestes pròtesis que li han permès tornar a fer coses que pensava que després d'això no tornaria a fer, no? A més, recentment ha publicat un llibre, el 7 de maig, el dia que vaig tornar a obrir els ulls, que el presentarà, a més, el dia 14 al Teatre de Xàtiva, i ens contarà pues, la seva experiència, ens parlarà del seu llibre, de la seva associació i del que està fent ara mateix aquesta jove de Xàtiva.
1: Una història que anem a donar a conèixer avui així al nostre programa i altres coses, com dèiem, però primera actualitat. Amparo Piqueres, bona vesprada.
3: Què tal, companyes? Bona vesprada.
1: Anem a fer un resum i un repàs a les principals notícies d'avui.
3: Bueno, pues tenim segona jornada de vaga educativa així a la Comunitat Valenciana. Avui les xifres de seguiment per part del professorat segons la Conselleria d'Educació fins a la una són d'un seguiment del 32,11% i segons els sindicats d'un 75%. L'STPB lamenta, això sí, que la Conselleria faça responsables als sindicats de trencar les negociacions i espera que pronter es comuniquen una proposta per a reprendre. Les diuen que el que estan demanant des del mes de setembre és una negociació sobre 6 punts, no soles sobre la millora del seu sou, algo que insisteixen també molt, sinó també altres aspectes, com hem estat contant estos dies, com ahir contarem també vosaltres també, aquesta reducció de ràtios, que se reduïsca també molt la burocràcia, millora d'infraestructures, etc. Escoltem a Marc Candela, és el responsable d'acció sindical de l'STPB.
4: Són incapaços de complir amb els seus propis compromisos. Ens sorprèn molt que ara el secretari autonòmic ens diga a nosaltres que hem trencat la negociació. Nosaltres no hem trencat res. I el que ha de fer la conselleria és convocar-nos ja a una mesa de negociació amb una proposta de tots els temes de la plataforma reivindicativa, com va prometre el president de la Generalitat, que ens servisca per a, com a mínim, començar a negociar.
3: Des de FAMPA València asseguren que el suport de les famílies està sent majoritari, ens ho contava Elisabet García, la seva presidenta.
5: És una vaga indefinida, són molts dies, i les famílies estem adaptant-se i estem fent el que puguem. Els alumnes estan sense, bueno, en serveis mínims, la presència de docents també és mínima, i avant. Anem a continuar fins que conselleria decidisca què fer.
3: Bé, una vaga educativa, com estem contant-vos, que està sent recolzada de forma quasi unànime per les famílies, i diguem quasi unànimes perquè des de FAPA Gabriel Miró d'Alacant sí que han felicitat el professorat que no ha secundat la protesta, que és col·lectiu de mares i pares d'alumnes. Diu que entenen que la vaga és un dret, però que el major perjudici d'estatut el van atindre els propis alumnes. Avui també contem que la Conselleria de Sanitat va remetre a nit al Centre Nacional de Microbiologia la tercera mostra presa a la pacient de 32 anys que està ingressada a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant per sospitar d'antivirus. La dona, recordem, continua asimptomàtica i una vegada es conega el resultat, Sanitat informarà de les mesures que estem d'adoptar. I el síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, ha assegurat que el canvi polític en la comunitat és possible en les eleccions autonòmiques de 2027. La seva intenció, si així ho ratifica la coalició, és ser el candidat i convertir-se en el pròxim president de la Generalitat. I si governarà amb els socialistes, simplement ha dit que la seva secretària general, Diana Morán, seria una gran vicepresidenta i ha fet una crida a l'esquerra. Diu també en este sentit el Partit Socialista, que no ha tardat en respondre a Baldoví, nega que els votants del seu partit estiguen decebuts.
1: Doncs aquestes i altres notícies les ampliarem a partir de les 7:20 a la brújula amb Ramon Pérez. Companya, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: Ja saben, també al web estem actualitzats en tot moment. Anem a fer pauseta i continuem.
0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
6: Dona Sang. Onda Cero i el Centre de Transfusió et conviden a participar en la donació de sang el pròxim dijous 14 de maig en l'Ateneu Mercantil de València, de 10 a 14 i de 16 a 20-30 hores. A més, amb la teua participació pots aconseguir regals. Uniste a la fàbrica de la vida. Dona sang, dona plasma. Conselleria de Sanitat, Generalitat Valenciana. Comunitat Valenciana en la Onda i Caixa Popular.
3: El Levant Unió Esportiva celebrarà del 18 al 21 de juny la primera edició de la Levante International Cup a la Ciutat Esportiva de Bunyol. I per adonar-nos tots els detalls està amb nosaltres Miguel Miró, ell és director de desenvolupament de negoci. Miguel, bona vesprada.
7: Hola, bona vesprada.
3: En què consisteix esta cita esportiva, Miguel?
7: A veure, la Levante Cup o International Cup és un torneig que portem 2 anys intentant fer a l'àrea internacional de Levante Unió Esportiva i que enguany hem aconseguit fer-ho després d'un any molt complicat l'any passat perquè vam tindre el problema de la Dana, com sabeu Bunyol va ser afectat i ho vam tindre que ajornar, no? Enguany hem aconseguit juntar tots els esforços de l'àrea internacional i del club per a poder fer-ho i ho farem del 19 al 21 de juny.
3: Deies Bunyol perquè els partits es jugaran en els camps que hi ha en la ciutat esportiva, no? de Bunyol. Quin repte organitzatiu suposa tot això?
7: Nosaltres, com a club, un cop hem recuperat tots els camps a Bunyol, tenim unes instal·lacions meravelloses a Bunyol, on tenim ahí 7 camps operatius, dels quals farem servir 6 o 7, depenent de les categories, i el repte és quadrar més de 1.200 jugadors en 3 dies per a fer una gran festa al llevantinisme, tant a les acadèmies internacionals com a molts equips locals que s'han apuntat en guany, que estem encantadíssims de rebre allà.
3: Perquè esta competició, per a qui va dirigida, per a que la gent que s'estiga escoltant sàpiga quin tipus de, o quines categories, no, de jugadors participen?
7: La veritat és que és global pràcticament, perquè tenim des de benjamí a juvenil i també tenim una part femenina i una part d'eri, perquè també, com sabeu, el Llevant, per al Llevant és molt important la seva fundació, tenim més de 280 esportistes eri, i també tindrem una xicoteta, en aquest cas per les dates és complicat, una xicoteta de representació dels nostres eri en un triangular que faran. És a dir, que tindrem tot tipus de futbolistes, tant xics com xiques, com els nostres eri.
3: I de quants països, perquè hem dit que és una competició internacional, has dit més de 1.000 jugadors, d'on van a vindre aquests jugadors?
7: Ara mateix tenim ja més de 1.200 confirmats, però calculem que hi haurà més de 20 països representats. Pensa que la iniciativa és de Dani Pastor, el meu cap de l'àrea internacional, i la voluntat també és totes les accions internacionals que fa el club durant els últims anys, Estats Units, Àsia, Latinoamèrica, portar a part d'aquestes acadèmies que col·laboren amb nosaltres per a poder compartir un cap de setmana de llevantinisme des del que és la nostra ciutat esportiva. Jo crec que seran uns 25 països al final.
3: Molt bé. Quina importància té per al Llevant aquesta àrea internacional, no? Perquè estaves contant que teniu projectes arreu del món. Per què destinar els esforços, no, a aquesta visió internacional? Què és el que busqueu amb això?
7: La veritat és que l'àrea internacional, per a quasi tots els equips de la Lliga, sobretot els que no són tan grans com el Madrid, Barcelona i tots aquests, té una doble vessant, una vessant de negoci, perquè realment tu en la teva marca i en la marca de la Lliga el que estàs fent és fer campus i fer accions per tot el món, però també té una marca d'evangelització de la teua marca, per dir d'alguna manera, de fer evangelisme per al món, no? Nosaltres ara mateix hem estat ja en 32 països, continuem obrint nous mercats, ara, per exemple, la setmana passada el meu company va estar a Indonèsia, mercat, i que això acabarà repercutint en anys posteriors també en el torneig que volen fer.
3: I quin paper juga este torneig dins del model formatiu que teniu al Levante Unió Esportiva? Perquè has parlat, no, d'eixa diversificació, d'eixa varietat que hi ha dins de l'equip. Què aporta també als joves jugadors, no, conviure amb equips de diferents cultures, també pel que fa a l'esport, al futbol?
7: Pues a part de totes les escoles que venen d'arreu del món, tota l'escola del Llevant tindrà equips en totes les categories, amb la qual també farem que sigui una experiència per a compartir el que són les seues instal·lacions, la seua casa, que és Bunyol, així com l'estadi, perquè l'estadi fent la inauguració el primer divendres, convertir la seva casa amb tots els jugadors que venen de fora, no? Jo crec que es tracta de, tal com és el Llevant, un equip familiar, un equip d'acollida, també acollir a totes les acadèmies que venen, tant de la Comunitat Valenciana com de la resta d'Espanya, que venen diverses escoles professionals, per acollir-les a casa nostra, no? Que és Bunyol i el Ciutat de València en este cas.
3: Volia preguntar-te també quin és el paper que juga Caixa Popular en tot això, perquè imagina que col·labora de forma estreta, no? amb el club.
7: A veure, Caixa Popular per a nosaltres és molt més que un patrocinador, no? Podríem dir que és un col·laborador global, perquè el tenim ajudant-nos tant a la Fundació com al femení, com a l'equip masculí, on és l'entitat oficial, financera oficial. Això és molt important, perquè al final n'hi ha poques entitats o empreses que estiguen en les tres bandes, no? Quan vam parlar d'aquest torneig amb Caixa Popular, havíem detectat que n'hi havia una tipologia de club de la província de València que tenia problemes per vindre, i vam trobar algunes causes en comú, i eren alguns clubs afectats per la dana, no? Nosaltres, que també havíem sigut afectats per la dana, ja havíem convidat a diversos clubs com a Levant Unió Esportiva, vam convidar al Bunyol, al Gíria, clubs que ens havien ajudat quan els nostres camps estaven mal fets a poder entrenar els nostres xiquets. I vam presentar a Caixa Popular la possibilitat de col·laborar en la mateixa línia, i Caixa Popular és patrocinador d'aquest torneig, però sobretot és col·laborador en poder fer que algunes escoles que no es podrien permetre vindre, perquè té uns costos, té una logística, ho assumeix Caixa Popular. És a dir, que va més enllà d'un patrocini, perquè no es tracta de posar diners, sinó es tracta de fer vindre a 10, 12, 14 equips de diferents poblacions que han tingut problemes amb el tema de la dana.
3: Sí, sobretot pel que parlàvem, no? d'enriquir i de formar també a tots aquests xiquets que dia a dia juguen al club amb jugadors que viuen molt a prop d'ells i que per desgràcia han patit una tragèdia així, no? I a més també donar a conèixer a la gent que ve de fora, no? Un poc com el club s'ha anat refent després de tot això, no?
7: Clar, al final el torneig serà polièdric, no? Tindrà per una banda escoles professionals com el Villarreal, com el Getafe, com el Rayo Vallecano, escoles d'equips de primera que venen, i això resulta molt atractiu per als equips locals, els equips de Bunyol, de Paiporta, de tota l'Horta Sud, però al mateix temps els nostres jugadors, els jugadors del Llevant, que estaran acollint a la seva ciutat esportiva tota aquesta gent, on hi haurà activitats, food trucks, n'hi haurà una fanzón, n'hi haurà una diverses...
3: Això volia preguntar-te, no? Perquè l'experiència, parleu un poc de que és completa, no sols venen a jugar, venen també a conèixer.
7: Sí, al final els tornejos suposen, i sobretot quan són internacionals, suposen també una crida a la curiositat dels xiquets, no? És a dir, n'hi ha algo més enllà de la formació. És un torneig on els nanos competeixen, però no n'hi ha la mateixa atenció que en la lliga, amb la qual cosa és molt habitual fer-se fotos al final, conviure amb ells, en l'agrada veure partits junts, i crec que això és molt important per a nosaltres també fer una mena de gran festa del llevantinisme allí a Bunyol, no? a casa nostra. I serà molt divertit el veure aquests 20 i pico equipos que venen d'arreu del món, que venen des de República del Congo, Estats Units, Indonèsia, Mèxic, a equips de Bunyol, de Xiva, o Paiporta, amb els nostres jugadors que són de tota la província i alguns de fora de la província de València, perquè estan becats per l'Acadèmia del Llevant.
3: Miguel, no sé quins objectius vos heu marcat amb esta edició, on vos agradaria veure la Copa en uns anys, veus que hi ha futur pel que fa a este tipus d'esdeveniments?
7: De fet, aquest és el primer any i nosaltres hem volgut ser ambiciosos, però no hem volgut carregar massa de participants per assegurar-nos l'èxit organitzatiu de la primera edició, no? Nosaltres entenem que en 2-3 anys podem passar dels 3.000 xiquets. Ens agradaria en un futur també, sempre que l'estadi ho permeta pel tema dels concerts, també fer les finals a l'estadi, igual que fem la inauguració a l'estadi, I és molt interessant veure com pot créixer un projecte sempre dins dels valors del llevantinisme, que tampoc es tracta de fer una cosa molt comercial i molt bèstia, d'alguna manera, no? Sempre dels valors del llevantinisme nosaltres hem trobat uns partners des de l'àrea internacional, que és una empresa que es diu Motion, que ens ajuda a que tot isca bé. Enguany, amb més de 1.200 xiquets, que, xiquets i xiquetes, que la veritat és que és una xifra molt alta, intentarem que tot isca bé, que la gent acabi contenta, que la gent conega el torneig, i l'any que ve...
3: I el boca a boca també un poc, imagina, no?
7: Sí, el boca a boca local, sí, a nivell internacional, clar. És altre tipus de feina.
3: Sí, imagina que serà una altra estratègia. Recordem un poc aquests detalls, no sé si les inscripcions continuen obertes, si encara pot apuntar-se a algun club o com estan
7: estem,
3: les coses.
7: Ara ja estem tancant inscripcions, perquè hi ha categories que ja estan plenes, no? Perquè al final has de fer els quadres i la setmana
3: que... Sí, falta un mes.
7: Sí, la setmana que ve ja tancarem, farem els primers horaris, però encara queden algunes categories com juvenil que encara queda algun equip que es podria inscriure.
3: Doncs ja saben, si estan escoltant, eixa Levante International Cup del Levante Unió Esportiva del 18 al 21 de juny a la Ciutat Esportiva de Bunyol. Miguel Miró, director de Desenvolupament de Negoci del Levante, gràcies per estar a nosaltres. I moltes seguirem gràcies. Parlant de la Copa i veurem com queda després. Farem balanç.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Posats a alegrar-te el dia? Preferim alegrar-te tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tot són alegries. Caixa Popular, cooperativa impulsora de València Capital Espanyola de l'Economia Social.
0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
3: Bé, hi ha històries que impacten, històries que emocionen i altres que obliguen també a parar uns minuts per escoltar de veritat. La de la nostra convidada d'avui ho té tot. Andrea, parlem de Carla Maronda, que tenia 25 anys, estudiava a València, treballava els caps de setmana i portava una vida completament normal fins que una operació rutinària li va canviar la vida per sempre.
2: Sí, ara ens contarà ella, però una asèpsia la va portar al límit entre la vida i la mort i després de despertar del coma va haver d'afrontar l'amputació de mans i peus. Però lluny de rendir-se, Carla ha convertit la seva història en un exemple de superació, esperança i ganes de viure. Ara compartís la seva experiència en el llibre El dia que vaig tornar a obrir els ulls i també ajuda a altres persones a través de l'associació Les teues mans són les meues mans. I avui, com diem, tenim la sort de parlar amb ella personalment. Carla, què tal? Com estàs?
3: Hola, Carla, benvinguda.
9: Hola, xiquets, què tal?
3: Molt bé.
2: Gràcies per atendre'ns. Bueno, tu eres de Xàtiva, que no sé si ho hem contat. I bé, tot això, Carla, va començar aquell 23 de març que, com diem, et va canviar totalment la vida, no?
9: Exacte. El 23 de març jo vaig anar a llevar-me un bultet que tenia en la ingle i, bueno, a priori no era ninguna intervenció complicada, però sí que es va complicar. Vaig contraure una bactèria i, bueno, la bactèria em va produir la sepsis i la sepsis em va produir que fallaren tots els òrgans del meu cos.
2: Bueno, et vas quedar en coma, no vas estar un temps en coma després d'aquesta operació. No sé com recordes, i se despertar, no?, després del coma. Què va ser el més complicat d'afrontar després?
9: Després el més complicat va ser recuperar els meus òrgans. Al final era lo principal que hi havia que recuperar, perquè si no... Podia haver acabat en diàlisis tota la vida, podia haver acabat en un renyó trasplantat o sense vaso. Vull dir, podien haver passat moltíssimes coses que encara com no van acabar passant.
3: Exactament. No sé, al tornar a casa, imagina que començaries una espècie de dol, no?, per tot el patit i com va ser, no?, el tornar a casa.
9: Bueno, la tornada a casa va ser horrible. Va ser tornar a viure d'una altra manera, tornar a tindre que relacionar-me amb el meu voltant i amb la meva gent i amb mi mateixa, la veritat. En el llibre desenvolupem molt millor, però la volta a casa va ser, per a mi, el pitjor del procés.
2: Parlem ja, Carla, d'aquest llibre, no?, que has publicat recentment, en el que parles de, literalment, de tornar a obrir els ulls. Què ha significat això per a tu i sobretot d'on has tret la força, no?, per a poder contar-ho tot en aquest llibre que no sé si podem llegir ja, si podem disfrutar ja o segur que queda poc per a poder comprar-lo.
9: Sí, sí, no, podeu disfrutar-lo ja. Uh-huh. Des del 7 de maig està en llibreries, en plataformes digitals, en quasi tots els puestos, la veritat. Uh-huh. Podeu trobar-lo.
1: Molt bé.
9: I, bueno, tot té un principi i un final, inclús el dolor, i hi ha que aprofitar la vida, hi ha que aprofitar la nostra vida, i, bueno, jo vaig treure les forces d'on vaig poder i de tota la gent que tenia al voltant, de totes aquelles mans invisibles que han estat per ajudar-me sempre.
3: Uh-huh. Uh-huh. Clar, perquè entenem que la teua família, amics, el teu voltant ha tingut un paper molt fonamental, no?, durant tot el procés.
9: Efectivament, o sea, la xarxa que tenim darrere per a mi és el més valiós que tenim com a persones, i bueno, crec que sempre deixem de cuidar-los i prioritzar-los, perquè el dia que ens passa algo són els que verdaderament importen. Uh-huh. No importa tot allò material ni importa tot aquell temps invertit en gent que no val la pena.
3: Clar. De fet, moltes coses d'estes de les que ens parles, no?, estan al llibre, com dèiem, reprenent un poc el tema del llibre. Sí. Què t'agradaria que la gent, quan el poguera llegir, s'enduguera, no?, i entenguera, i sobretot, pues, reflexionara en moltes coses de la vida?
9: Sí, a mi m'agradaria que la gent poguera endur-se un aprenentatge de que la vida per a tots pot ser en moments complicada, però que sols en nosaltres està eixir de tot allò i sols en nosaltres està viure-la. I al final, si ens perdem coses o ens perdem vida, els únics que acabem perdent són nosaltres mateixa com a persones, i és el nostre voltant, els que ens volen, que no disfrutarien de nosaltres. Així que, bueno, jo crec que és un llibre que pot ajudar a moltíssima gent, òbviament a persones amputades, també a les seues famílies, també pot ajudar a personal sanitari, no?, a que entenga un poc la postura i la posició d'una persona amputada, i, bueno, també a gent que pugui tindre problemes, que pugui estar en situacions complicades, que es pugui sentir sol. No sé, crec que és un llibre que té moltes coses roïns, però també moltes coses boniques.
2: Uh-huh. A més, Carla, eres molt activa en xarxes socials, en el teu perfil d'Instagram i de TikTok. També en Instagram, per exemple, acumules més de 60.000 seguidors, no? Hem vist que fa poc també has fet de model en una passarel·la, i ahir compartixes també un poquet el teu dia a dia, veiem ses pròtesis, no?, que no sé exactament quan van a plegar ses pròtesis de mans i peus, que t'han facilitat moltíssim la vida, quasi fas la mateixa vida, no?, que portaves abans, i també han aparegut gràcies a aquesta associació de la que ara ens parlaràs, la teua associació, la de les teues mans són les meues mans. Com vas arribar fins a aquest punt?
9: Bueno, és de veres que ja estaven en l'hospital, la meva família i les meves amistats es van menjar per a veure quan podia costar tot aquest procés, totes les coses que hi havia, i van decidir que deuríem crear una associació, perquè si no ja no hauria pogut fer-me responsable, no?, d'un preu així, no?, per a tindre unes pròtesis. I, bueno,

0: entitat havien realitzat actes per a la meva associació i em vaig donar compte que no totes aquestes persones que estan amputades tenen aquesta sort, no? Ni aquestes ajudes. I que era important que ninguna persona que sufriera una amputació poguera sentir-se desacompanyada, poguera sentir-se desinformada, en por, en ansietat, en preguntes incòmodes sense respondre. I me parece important poder ajudar a tota aquella gent que se poguera enfrontar a una situació similar a la meua.
1: Entenem que és, pues, moltes famílies o que es fiquen en contacte amb vosaltres, no?, a través de l'associació Les teues mans són les meues mans, sí, i vos demanen orientació, ajuda, no?, de tot tipus.
0: Exacte.
1: Que poden estar patint situacions similars.
0: Clar, jo perquè parlo tots els dies amb persones amputades, mitjançant també el meu Instagram, al final jo sóc con la cara, no?, de l'associació, la cara visible, i a través del meu Instagram pues, se fica moltíssima gent en contacte, famílies, ja te dic, que necessiten informació, necessiten ajuda, necessiten saber quines ajudes poden demanar, com són els temes burocràtics, tot allò que, i bueno, i dins de la Comunitat Valenciana sí que podem ajudar econòmicament a gent amputada.
2: I Carla, ja més personalment, quina va ser aquella primera vegada després de tota aquesta experiència que recordes amb més emoció?
0: Bueno, sempre parlo de la primera vegada que vaig veure a Bolero o que me vaig muntar damunt d'ell, però també t'he dit que n'hi ha primeres vegades que no són tan de cine, no? I també són molt importants, com la primera vegada que vaig menjar a soles, la primera vegada que em vaig fer una dutxa de peu altra vegada, i ses emocions també han sigut importants. La primera vegada que em vaig clavar en una piscina en les meues pròtesis,

0: utilitzar-ho de ninguna manera, però crec que, bueno, les persones amputades també poden sentir-nos guapes, poden sentir-nos atractives i poden sentir-nos útils en molts aspectes. Mm.
1: Doncs en aquest missatge ens quedem, sí, que ens pareix meravellós, recordant aquesta associació, Les teues mans són les meues mans, el llibre, El dia que vaig tornar a obrir els ulls, de Carla Maronda. Poden seguir a les xarxes també per buscar més inspiració de que viure és urgent. Carla, moltíssimes gràcies.
0: Ai, sí, és moltíssimes gràcies a vosaltres. M'agradaria recordar que la presentació i la firma del llibre és el dia 14 a les 7 en la Casa de la Cultura Legislativa, i esteu tots convidats si vos apetís vindre, comprar-se el llibre, i hi hauran.
1: Sí, i fer una trobadeta. Sí. Exacte, 14 de maig a la Casa de la Cultura de Xativa. Gràcies, Carla.
0: Gràcies a vosaltres, xiques.
1: Adéu. Andrea, felicitant a un vell de l'Alcora que ha aconseguit una fita que només comparteixen poques persones amb unes poquetes més al món. Un adolescent de Castelló s'ha situat com un dels tres alumnes del món que aconsegueix el nivell seu d'anglès amb 12 anys sense classes particulars ni acadèmies.
2: Sí, ha sigut, com dius, en el municipi de l'Alcora, en l'Alcalatén, un jove anomenat Daniel Collado que s'ha convertit en notícia després d'aconseguir un resultat excepcional en les proves oficials d'anglès de Cambridge. Amb només 12 anys ha superat amb èxit un examen de nivell B2, però el seu rendiment ha sigut tan alt que finalment ha sigut acreditat directament amb un nivell C1, una competència lingüística considerada avançada. I el més sorprenent del cas, com dius, és que Daniel ha preparat l'examen de manera totalment autodidacta, sense classes, sense acadèmies ni professors. La seva constància, curiositat i facilitat natural per als idiomes han sigut claus en aquest assoliment, que ell mateix ha qualificat amb orgull com un gran pas personal després de moltes hores d'estudi i de pràctica, i ha sigut amb una puntuació de 182 punts que el jove alcorí s'ha situat entre els pocs estudiants del món, no de la Comunitat Valenciana ni d'Espanya, de tot el planeta, de la seva edat, que han arribat a aquest nivell compartint mèrit amb altres casos excepcionals registrats a nivell internacional.
1: I què sabem un poquet més d'ell? Sabem que és de l'Alcora, que té 12 anyets.
2: Sí, ell compagina els seus estudis de tercer de l'ESO amb el programa de doble titulació de batxillerat internacional, que li permet obtenir tindré també el diploma estadounidenc mentre estudia ací a Espanya. Tot això ho combina amb la seva altra gran passió, que és el futbol sala, on juga com a porter i ha contribuït a diversos èxits del seu equip local. És un jove que, bé, ara tenim esta notícia d'ell, però que segur que tindrem moltes bones notícies pròximament, perquè ja apunta maneres i segur que serà el millor en el que decidisca en la seva vida acadèmica i personal, segur.
1: Doncs enhorabona aquesta veí de l'Alcora, a Daniel, i bé, que hi ha gent més joves, no?, que estiguen parlant també del seu futur amb aquesta fluïdesa sorprenent, que de segur que molts d'ells pues, destaquen en un futur pel que fan, no? Així que gràcies, companya.
2: Gràcies a tu.
1: Així, perquè continuarà ara en Onda Cero amb molta més informació. Nosaltres posem fi al programa, al Comunitat Valenciana en la Onda, però tornem demà a les 2:30. Adéu.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
1: Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
4: Notícies en Onda Cero.
5: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día. Pendientes a esta hora de Barcelona, del barrio de Poblenou, ha habido una explosión de una bombona de butano, obligado a movilizar a 9 ambulancias de emergencia. Se desconocen a esta hora las causas y si hay heridos o víctimas mortales. Por lo demás, mucha indignación hoy entre las asociaciones de guardias civiles y de policía, con el comentario de anoche en el debate de candidatos de María Jesús Montero, que habló de accidente laboral para referirse a la muerte de 2 agentes de la Guardia Civil que perseguían una narcolancha. Le exigen una rectificación y disculpas. El gobierno no la ha corregido. La portavoz del Massain se ha limitado a explicar que desde el Ejecutivo no instrumentalizan el dolor.
6: Y desde el profundo respeto, empatía y dolor, este gobierno está firmemente comprometido con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso en concreto con la Guardia Civil, a través de ese compromiso en mejoras laborales, en dotación de medios, con un compromiso inquebrantable con la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
5: En la Moncloa prefieren poner el acento hoy en el éxito del operativo puesto en marcha en Canarias por el antivirus. Entre las felicitaciones recibidas, la del director general de la Guardia Civil, de la OMS, que hoy se ha reunido con Pedro Sánchez en la Moncloa. Y entre las críticas, las del presidente canario, Fernando Clavijo, que acusa al gobierno de ocultar deliberadamente que había...